Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: e FM.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Molta protecció, molta hidratació també en aquesta calor que s'espera també per avui dijous i demà divendres. Ho explicarem amb en Jordi Pérez, el nostre home del temps, a 8:45 del matí. Té molta informació que també recollim a 8:15 amb en Pep Basart i moltes cosetes més que us estem preparant al Dit i Fet, que ara comencem.

0: Avui, que és el Dia Mundial de la Salut de les Dones, destaquem aquesta xerrada amb la que hem començat avui el programa, destacant això, què és el que passa en el cos de les dones en cada etapa, tot allò que necessites saber i que ningú t'explica. Una xerrada que farà aquesta tarda a les 5 al Centre Cívic Poble Nou, Tamara Martín, que és farmacèutica i biotecnòloga. També a les 5 de la tarda a l'Avinguda Hispanitat, davant l'Escola Montpalau, avui es farà una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones. Anirà a càrrec de Núria Costes, fisioterapeuta integrativa. També a un quart de 6 de la tarda a Can Comas, avui destaquem aquesta xerrada sobre la salut amb ulls de dona que farà la doctora Pol de l'Àrea Bàsica de Salut. I demà divendres els actes continuaran a les 5 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret amb una xerrada que porta per títol Coneix millor l'estat del teu sòl pelvià. Anirà a càrrec de Màxim Popovich i també hi haurà un berenar saludable. En aquest cas, si voleu assistir a la xerrada, heu de fer inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. Propostes que també trobareu al portal de Notícies de Pineda.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: vegades això de I love it, I love it, I love it. I així arribem a un quart de nou del matí per repassar ja la informació que avui us expliquem als butlletins informatius. Pep Besart, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Va, per on comencem?
1: Començarem parlant de la nova jornada de vaga a l'educació que, doncs, que enceta i continua, podríem dir, un nou cicle de protestes. Avui la vaga afecta el Maresme, també el Vallès Oriental i l'Occidental. Recordem que ahir dimecres no hi va haver acord a la trobada que es va fer en què els sindicats van qualificar de decebedora malgrat alguns avenços en l'increment retributiu. Recordem que hi ha moltes reivindicacions dels professors, com diem, avui la vaga es fa al Maresme amb serveis mínims. Mentrestant, el ple de Pineda dona suport unànime a la moció per millorar l'educació pública. Va fer-ho en el darrer ple. La iniciativa, doncs, la va presentar Pineda en Comú i estava impulsada per la plataforma Pineda en Lluita, que aplega els professors. Va generar també un ampli consens de tots els grups polítics municipals. La moció parteix del diagnòstic del sistema educatiu català, que afronta, diu, dificultats importants, demana, doncs, solucions a la manca de recursos i també diu que hi ha un augment de complexitat social a les aules. I Pineda se suma al Dia Mundial de la Salut de les Dones, ho fa amb un programa d'activitats obert a tothom. Avui dijous, per exemple, xerrades al Centre Cívic Poblenou des de les 5, una xerrada sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín, i a la mateixa hora, doncs, també una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones. I també avui a Can Comas, també des de les 5, xerrada sobre la salut amb mirada femenina amb la doctora Pol. Són dues de les activitats d'aquesta jornada que se celebra justament avui arreu del món. Ahir va tenir lloc una reunió decisiva amb els representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i l'Agència Catalana de l'Aigua. Es vol redefinir com ha de ser la protecció del riu i hi ha una nova estratègia de consens, una doble mota i la neteja de la riera. Aquest és el nou pla de l'Agència Catalana de l'Aigua per protegir el pla de grau i també la pagesia. Això és el que també demana la pagesia. De fet, l'alcaldessa del Malgrat de Mar, que és Sònia Vinyoles, ja ha dit que aquella anomenada alternativa 3, que era el de moure la mota i convertir, per dir-ho així, en inundable, doncs, bona part de la trama baixa de la Tordera, doncs, diu, queda fora del mapa, ho ha dit textualment, ha dit que no s'havia comptat amb els pagesos i que cal començar a treballar de nou. També destaquem avui que hi ha hagut dos detencions per una plantació de marihuana justament al Pla de Grau de Malgrat de Mar. Tot això va passar la setmana passada, però s'ha fet públic ara. Va permetre localitzar 400 plantes de marihuana. Estaven distribuïdes en dues naus preparades pel cultiu interior. Això passava al Pla de Grau en el terme municipal de Malgrat de Mar. També destaquem avui que Santa Susanna es prepara, doncs, per un festival que ha tingut molta controvèrsia. És un punt de trobada nazi d'arreu d'Europa. Algunes fonts diuen que poden aplegar 100 persones, altres 200. Es diu Chaos in the Sun. Són grups d'ideologia nazi que faran concerts aquest cap de setmana en una masia a les afores del poble. Bé, el cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical, bàsicament vinculada a l'extrema dreta europea. Hi ha algunes bandes, doncs, que actuaran i hi ha hagut molta controvèrsia amb aquesta qüestió. Recordem que l'alcalde Joan Campolier ja va dir que tenien les mans lligades, que no poden prohibir-ho perquè és una activitat que es fa en una finca privada. També ha dit que no s'allotgen a Santa Susanna, però en canvi sí que ho fan a Calella, que recordem que a Calella van produir, doncs, alguns aldarulls, jo que sé, en llocs com la platja o les terrasses dels bars, per posar un exemple. Recordem que la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ja es va manifestar la setmana passada, també va fer el Consell Comarcal del Maresme, que va demanar que això no passés a la comarca, però vaja, no ens n'hem sortit, i és ja la quarta edició. Veurem què és el que passa. Ha tingut un fort ressò mediàtic i les televisions ja preparen equips per venir a Santa Susanna aquest cap de setmana. I també destaquem avui que continuen les cloendes de teatre aquest cap de setmana del Centre Cultural i també que és el darrer cap de setmana per votar els dibuixos del calendari d'educació viària de Pineda. Ho trobareu, podreu votar a través del web municipal. Tots els diaris parlen avui dels suposats pagaments del PSOE a la famosa Leire Díaz, que la van anomenar en el seu moment la fontanera del PSOE, per frenar, per dir-ho així, processos que investiguessin a Pedro Sánchez o l'entorn del PSOE. Bé, ahir, recordem, va entrar a la UCO, no s'ha estat buscant finançament il·legal, segons perquè es va dir en un primer moment, però això no ha sigut així, i van estar 12 hores doncs, remenant papers a la seu del PSOE a Madrid. Bàsicament, Santos Cerdán, que recordem era un home fort del govern, doncs és el principal encausat de tota aquesta trama. Tot això, en teoria, per buscar draps bruts de... Bueno, això és el que diu la premsa, d'aquells que intentessin fer saltar el govern de Sánchez pels aires. O sigui, jutge que volgués molestar a Pedro Sánchez i el seu entorn, doncs buscar draps bruts. Fins i tot s'han parlat de fotografies compromeses d'algú, de la gent de la premsa, de gent de la justícia, bueno, coses. I, bueno, interessant, aquest joc de... a la italiana, una mica, no? I, bueno, avui és molt notícia. Home, també és notícia que arribés abans, quan hi ha una investigació d'aquest tipus, el ministre d'Interior sempre és informat. Per exemple, quan hi ha una detenció en l'àmbit terrorista, la policia, qui sigui, informa el ministre d'Interior dient-li, escolti, senyor Marlaska, avui detindrem aquesta cèl·lula terrorista. Doncs sempre passa. Doncs en aquest cas van informar abans l'oposició que el mateix ministre. No només l'oposició, sinó també la premsa. De fet, la premsa ho va saber abans que el mateix ministre. Per tant, imagineu-vos el que està passant allà dins, eh? Sobretot dins de la UCO. Presumptament. Perquè...
0: saps? Ara ho has dit.
1: I, bueno, però és per pensar-hi, eh?
0: Ja, ja.
1: És per pensar-hi perquè, a veure, mirant amb uns i els altres, penses, com diu aquell, aquí no hi ha un pam de net, eh? I, home, és curiós, eh, tot el que estem veient. Això sí, la jutge diu que vol... un jutge també que en el seu moment va ser molt criticat pel Partit Popular, perquè li van dir coses lletges en aquest jutge, i ara resulta que la jutge doncs, està, per dir-ho així, beneficiant el Partit Popular i perjudicant a qui governa. Bé, a més, a tot això... doncs comença avui el judici cap a David Sánchez, que és el germà del president, que recordem que està acusat de ser contractat a dit, també, doncs, en aquest cas, a Extremadura. Les acusacions fins i tot li sol·liciten anys de presó. Per tant, imagineu-vos...
0: com està el panorama.
1: Com està el panorama.
0: Mare
1: i
0: meva.
1: També destacar que l'Audiència Nacional, per acabar-ho de dubar...
0: ah, que n'hi ha més.
1: Demana documentació al PSC... en relació també amb el PSOE, a veure amb els lligams que tenien, en relació a les eleccions catalanes que van haver-hi doncs ara fa 4 dies, el 2024. Per tant, imagineu-vos allò del terra, mar i aire, no? Doncs com funciona. I a tot...
2: no estem bé. No estem bé.
1: I a tot això, doncs, destaquem que Pedro Sánchez doncs continua resistint davant del Via Crucis de tot el que està passant. Recordem que està a Roma, es va visitar amb el Papa Lleó, van explicar que hi ha molt bona sintonia, va descartar eleccions i una vegada més el va agafar fora del país, cosa que ja li està sent força habitual, que el jutge en qüestió, el que sigui, encarrega fer l'operació quan en Pedro Sánchez està de voleio. Va passar quan estava a la Xina, va passar quan... bueno, li ha passat moltes vegades. Aquesta vegada doncs estava a Roma, doncs mira, el dia que marxa, doncs patam, li entren a casa. I, bueno, doncs, clar, per què els socis de govern de Pedro Sánchez no volen una moció de censura? Home, doncs perquè això implicaria doncs fer caure el govern actual, però afegir-se i situar-se al costat de PP i de Vox, cosa que ningú vol sortir en aquesta fotografia. Si, bueno, ningú. Alguns no volen sortir, d'altres ja els aniria bé, dels que fins i tot van donar suport en Sánchez, ara tombarien, eh? Cai de lo mío, saps què t'ho dir? Com deia aquell... bueno, hi ha partits, per exemple, hi ha Coalició Canària, o hi ha el PNB, o n'hi ha d'altres, que diuen, bueno, parlem-ne. Si... perquè, clar, el PNB no demana diners, senzillament només que li perdonin alguna factura, ja en té prou. O sigui, al final, Al final cadascú va sap els seus...
0: Bueno, sap les seves coses.
1: I les seves estratègies de partit,
0: aquí
1: no?
0: Aquí està, i treure'n rendiment, també.
1: Treure'n rendiment, i si, escolta... Si
0: però no podem anar bé de cap manera, eh?
1: Sí.
0: No podem anar bé de cap manera.
1: No, perquè això, saps per què? Saps què
0: després
1: passa?
0: El pobre ciutadà a peu, que la seva lluita és sobreviure el dia a dia a nivell familiar, econòmic, laboral, etc. És que no podem anar bé de cap manera.
1: El que passa és que, com que Espanya en el seu moment van passar d'una dictadura, van passar una Espanya de les autonomies, que va ser una cosa que vam inventar, que tampoc vam voler fer un estat federal del tot, perquè no ningú s'atrevia a fer-lo. Uns no el volien, l'altres no sabien si el volien, els altres sí que el volien, però no estaven convençuts. I van dir, bueno, fem una... Llavors vam fer una Espanya de les autonomies, on s'han creat 17 petits reialmes, i això genera, doncs, força...
0: És complicat.
1: És força complicat, perquè fins i tot hi han persones que dins del PSOE, per aguantar la seva pròpia cadira de president de comunitat autònoma, estan, diguem-ne, atacant el propi Pedro Sánchez. Si el propi Pedro Sánchez té barons que... No? És allò de dir, no, es fons a tu, que jo intentaré sobreviure. I això està passant.
0: Ai.
1: I, per tant, és molt complicat.
0: Que difícil tot d'entendre.
1: Molt complicat. Mira, a banda d'aquesta qüestió, hi ha també notícies molt destacades avui, com, per exemple, que Estats Units doncs ha llançat un altre atac a l'Iran, assegura que vol derribar algunes defenses que té Iran, o també neutralitzar les seves bases militars. I avui també apareix a tota la premsa que Uganda tanca fronteres amb el Congo, vol mirar de contenir el brot d'Ebola, que, recordem, doncs ja ha fet més de 200 víctimes mortals. I avui els diaris parlen també d'Alexia Putellas, que s'ha acomiadat del Barça. Recordem que ha guanyat dues pilotes d'or, molts de títols, però finalment doncs, tot indica que se'n marxarà cap al futbol britànic.
0: Que avui... maca que és aquesta noia.
1: Sí, s'ha buidat, també.
0: Ho ha dit,
1: Ai, com ha dit això, vas pensar, ostres, quina pesadilla. Per què dieu això? Ho trobo tan... un eufemisme tan dolent. M'he buidat.
0: Bueno, igual és el que ella sentia i ho va expressar d'aquesta manera.
1: Ja, jo diria diferent.
0: Bueno,
1: em vull omplir de pasta que em donaran allà a l'altra banda.
0: Sabem ja on va?
1: No ho ha dit del tot.
0: No ho ha
1: però
0: dit.
1: Tothom parla del futbol britànic. Mira, el que sí que ja sabem és que el Barça doncs, ha fitxat a Anthony Gordon per 70 milions d'euros. És un jove jugador britànic que l'any que ve doncs, jugarà al Barça. I avui també llegim doncs, que hi ha molts diaris doncs, que donen força premsa, per dir-ho així, al senyor Enrique Riquelme, doncs que és, recordem, candidat a la presidència del Real Madrid, i fins i tot doncs, apareix en algunes entrevistes, en alguns diaris, també apareix doncs, els actes d'inici de campanya que ha fet Florentino Pérez. Uns i altres doncs, apareixen avui a la premsa, perquè vaja, es veurem forces dies, perquè, sens dubte, aquesta notícia doncs, és també sonada de les eleccions al Real Madrid, amb dos models molt diferents. Per exemple, Riquelme va anunciar una cosa, jo la vaig trobar raríssima, va anunciar que cobraria la meitat de les quotes fins que no es guanyés la Copa d'Europa. Una promesa que a mi em va estranyar. Bueno, la vaig trobar... original ho és, però...
0: Com a incentiu, sí.
1: Però, bueno, no sé si la gent això facilita que la gent el voti. Per exemple, també ha parlat de que Mourinho no està a la seva llista de triats, per tant, no compta amb Mourinho, el senyor Riquelme, mentre que Florentino tot sembla indicar que sí. I el cas Negreira, doncs, ha tornat a aparèixer, que el cas Negreira, recordem, és aquell cas en què s'acusa el Barça de, per dir-ho així, pagar els àrbitres perquè l'afavoreixin. Durarà encara molt de temps, eh? I ja per acabar, doncs res, el temps, que és també notícia a tots els diaris. Avui m'he estat mirant un mapa i tenim tota l'Europa, per dir-ho així, l'Europa més...
0: Vols que passin, Jordi, t'ho expliqui?
1: Més occidental.
0: Sí.
1: O sigui, on estem nosaltres. Doncs de color vermell.
0: Però molt vermell.
1: Però bastant vermell.
0: Molt.
1: I temperatures rècord doncs, que s'han registrat a moltes ciutats, sobretot ha sortit a les notícies, per exemple, moltes ciutats britàniques que han arribat a superar fins i tot els 35 graus, o, per exemple, la mateixa ciutat de París.
0: Ara li preguntem a en Jordi perquè, en principi, avui dijous i demà divendres s'esperen els dies més forts de calor. Jordi, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: És així, no?, una mica el panorama d'aquest parell de dies a nivell de calor, ja cal que ens calcem.
3: Sí, sí, tota la península Ibèrica, pas a França, doncs serà un forn avui, demà, dissabte ja comença a fluixar, ja més cap a la península Ibèrica, França tindrà un alivi, i ja diumenge doncs, sí, ja es retira més cap a Canàries i hi haurà doncs, bé, un alivi tèrmic respecte a aquests dies. Però toca passar aquests dos o tres dies i els models doncs, donen senyals de raresa del fenomen, de la situació. Els models tenen una climatologia de 70-80 anys, ho tenen tot gravat, tot està emmagatzemat, però aquesta situació doncs, donen que és una situació que se surt de l'habitual. Quan diem se surt, us vol dir que se surt que no hi ha historial en aquesta època d'aquestes temperatures. Això ho diem tot i ho hem anat repetint tots aquests dies. I bé, Olivier, entrem en matèria. Ahir, doncs, què me'n diuen? Un dia de sol, temperatures aquí a la costa doncs, encara controlades, 25, 26, 27 graus, punts de Costa Brava, Maresme, amb la brisa de Garbí, molt a tall de mar, però la que ens allunyem de la façana marítima s'enfilen doncs, per sobre dels 30 graus. Ahir va ser un dia de calor intensa, sobretot a Lleida van superar els 35 i Terres de l'Ebre, i en d'altres punts doncs, 31, 32, 33 i 34. És una calor de ple estiu, com si estiguéssim a la segona meitat de juliol i primers d'agost, i més que ho farà perquè avui... Doncs avui la dorsal, el centre càlid de la dorsal càlida en alçada es situa doncs, cap a l'est peninsular, entre els Pirineus, sud de França, Pirineus i Andalusia. En tot aquest sector hi ha una bombolla calenta que ens afecta a tots els nivells i això farà desplomar les humitats ambientals en superfície i això, i amb la intensa radiació solar, ens afavorirà que les temperatures avui encara pugin més. 1, 2, 3, 4 graus localment poden pujar respecte a ahir. I, per tant, amb aquesta situació, doncs, avui veurem més de 35 graus per moltes zones de Girona, interior, sobretot també de la Catalunya central, zones prelitorals, a Barcelona, per exemple, i ara parlem de Lleida i Terres de l'Ebre, en què poden assolir els 37 i potser cau algun 38. Per tant, déu-n'hi-do, quin forn serà avui Catalunya. Sol avui, pràcticament sol, creixement d'algunes nuvolades en zones del Pirineu, podria donar algun ruixat allà, però vaja, avui encara les condicions són bastant adverses. Vents de Garbí en zones de la costa catalana, fluixos en conjunt, la brisa molt a tall de mar, però humitats baixes. Avui és que les humitats se poden acostar a valors del 40 al 50% en molts punts litorals i això farà doncs, que estiguin doncs, voltant els 30 graus. Ahir Barcelona ja va voltar els 30 graus, doncs avui encara poden superar aquest valor, i per tant calor molt, molt intens. I aquí doncs, entre els 26 i 28 graus, sempre aproximadament. Però hi haurà moments, per exemple, a Pineda Nord, doncs podem fregar els 30, perquè estem més allunyats del mar, per exemple, al Pineda Centre, més a talla mar, doncs la temperatura pot variar 2 o 3 graus respecte a interior. Ja no parlem Tordera, que Tordera, evidentment, passarà clarament dels 30 graus. Demà, divendres, repetirà la mateixa... Per cert, avui poden caure rècords, molts observatoris. Lleida, el rècord el va marcar el 22 de maig del 2022, 36.8. És probable que se superi aquest valor avui dijous. Moltes zones, potser de la Catalunya central, zones de Ponent. Girona, potser no. També va marcar el rècord absolut del temps 37.3, també el 22 de maig del 2022. Aquí potser no s'arriba a batre el rècord, però vaja, també voltarà els 35-36. Però bé, avui un dia expectants, perquè quan vegin els informatius al final de la jornada, doncs veurem, doncs a veure, perquè ens informaran doncs, que han caigut alguns rècords de temperatures màximes. Bé, avui ja partim de valors molt elevats a les mínimes i això afavorirà perquè avui hem baixat cap als... s'ha quedat cap als 18,5-19 graus de mínima, valor molt alt, això és de primers de juliol. Demà divendres llevarem amb unes mínimes molt altes, també pràcticament segurament que cauran les mínimes tropicals en moltes zones de la costa, segurament tindrem humitats baixes, lleuger vent terral, que farà que la temperatura es mantingui molt elevada i ja partim de valors demà divendres doncs, voltant els 20 graus o més. Costarà de més dormir a la propera, la nit serà càlida. I demà doncs, tornem a pronosticar pic de calor a tot Catalunya, de nou els models avisen doncs, de raresa de la calor que farà, perquè tornant a superar la mascareja els 35, hi haurà 36, 37 i segurament alguns 38. I aquí a la costa, atents, perquè podia entrar al dematí, matinada, matí, tramuntaneta, calenta. Ja saben que amb aquestes situacions no falta la cita, no acostuma a fallar aquesta mica de l'eda tramuntana, calenta, que pugui entrar per la Costa Brava i arribar a l'Alt Maresme. Si això passés a primeres hores del dematí, doncs segurament que a les 9, les 10, les 11, doncs la temperatura dispararà i podem passar dels 30 graus. Posteriorment, segurament afluixi, entri ja una mica de brisa de llevant i faci recular una mica el termòmetre. Però vaja, demà, de nou, humitats pel terra, tot Catalunya, humitats baixes, que això afavorirà doncs, que demà torni a ser un dia infernal. Vents més fluixos demà. Si avui pronostiquem Garbí, demà segurament els vents seran molt més fluixos, una mica de llevantet, Costa Brava, potser arriba a l'Alt Maresme, però Costa Central, Costa de Tarragona, els vents pràcticament seran molt fluixos. Imaginin-se el que estem pronosticant d'aquests dies de sol i amb vents encara més fluixos. O sigui que caurà foc del cel avui i demà. Precaució. Dissabte, la massa càlida retira cap a més cap al sud peninsular, podia afluixar una mica la calor, sobretot zones litorals i prelitorals. Partirem de valors extrems, doncs farà més calor, però no tan extrema com dijous, divendres. Segurament poden baixar 1, 2, 3, 4 graus les màximes respecte, per exemple, a divendres. Per tant, dissabte també tornarà a ser un dia de calor, de sol, vents molt fluixos, la mar estarà molt tranquil·la dissabte, i segurament demà divendres, dissabte i diumenge hi haurà ruixats i tempestes del Pirineu, Prepirineu, exclusivament afectant aquelles zones. La resta, domini del sol i de la calor. Diumenge també hem de pronosticar un dia de sol, vents fluixos, una mica de garbinet, calor intensa, encara estarem per sobre del que tocaria. O sigui, despedirem el mes de maig, ja ho veuen, eh? Quina calorada, però ja no seran els valors tan elevats d'avui, dijous i divendres. La setmana que ve, també temps estable, dilluns, dimarts, dimecres, dies de sol, de calor, no els extrems d'aquests dies, eh? Però seguirà la calor amb nosaltres, amb el sol, i potser dimecres, bueno, més aviat de cara dijous, divendres, ens donen els models, insinuen l'arribada de masses més fresques de l'Atlàntic que podia comportar algun episodi de ruixats i tempestes que podria ser força general, sobretot escombrant Illes Britàniques, França i el nord-est peninsular. Però això queda lluny, no ho podem assegurar, això s'ha d'anar seguint i ho anirem veient. És tot, atents a la calor, Olga i oients, atents als avisos, estan farcits de colors grocs per temperatures adverses i calor extrema per un mes de maig, i hem de recordar-ho, estem al mes de maig, que se'ns oblida. Estem habituats a la calor, ja portem un grapat de dies, sí, fa sol, fa calor d'estiu, està molt bé, però hem de pensar que estem al mes de maig. No estem a juliol, estem al mes de maig, anem molt avançats, i això és el que jo vull matxacar, anar-ho recordant, que estem en una situació extremadament anòmala, i ho veurem avui amb els rècords que podran caure per un mes de maig, pel que fa a la calor intensa. I ja veurem demà també, si no hi ha mínimes també de rècord, d'altes. També que no ho descartem que hi hagi mínimes de molt elevades i que siguin doncs, molt elevades per un mes de maig i que puguin caure doncs, també rècords de mínimes. De moment això és tot.
0: Molt bé, Jordi. No, haurem d'anar seguint aquesta situació, a veure si per la setmana que ve podria ja haver-hi un canvi, perquè ja et dic, no és gens normal tenir aquesta calor a aquesta època de l'any, i sempre que tu em corregiràs, Jordi, quan hi ha calor tant de venir un dia en què s'ha de canviar les tornes, no?
3: Sí, podria passar mitjans finals de l'any, podria acabar amb una situació de traca de tempesta, però queda lluny, a veure demà si podem assegurar una mica, però queda lluny, no... Fins dijous de la setmana que ve.
0: Ens ho mirarem pel costat positiu i qui pugui que gaudeixi també de la platja, que hi ha molt bona mar aquests dies, i també convida a posar el peu a l'aigua, i si sou més llançats doncs ja fer els primers banys de l'any. Jordi, demà ho explicarem a 8:45 del matí, a veure amb quina mínima ens llevem demà.
3: Així ho farem. Doncs vinga, que passin molt bon dijous i precaució amb el sol, i demà doncs hi tornem amb la previsió meteorològica. Molt bon dia!

0: Són les 9. Notícies.
1: Avui dijous hi ha una nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Avui la vaga afecta les comarques del Maresme, també el Vallès Oriental i l'Occidental. Ahir dimecres no va haver-hi acord a la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora, malgrat que hi ha avenços en l'increment retributiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda ha donat suport unànime a la moció per millorar l'educació pública. El ple municipal ha aprovat aquesta moció que presentava Pineda en Comú, que demanava justament millorar les condicions del servei educatiu públic a Catalunya. La iniciativa està impulsada a través de la plataforma Pineda en Lluita. Va generar també un ampli consens de tots els grups polítics municipals. Pineda se suma al Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats oberts a tothom. Justament avui hi ha diverses activitats. Per exemple, al Centre Cívic a Poblenou, una xerrada des de les 5 sobre les etapes del cos de la dona, amb Tamara Martín. A la mateixa hora, una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones. I també avui dijous a Can Comas, també des de les 5, xerrada sobre salut amb mirada femenina amb la doctora Pol. Una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'ACA per protegir el Pla de Grau i també els seus nuclis urbans. Una reunió decisiva amb representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i també de l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara, per tant, s'obre una nova estratègia de consens que vol prioritzar de forma immediata la neteja i la protecció de l'activitat agrícola. Justament a tot això, l'alcaldessa de Malgrat de Mar ha dit que s'ha actuat malament perquè no s'havia escoltat la pagesia. Per això ha dit que l'anomenada Alternativa 3 queda fora del mapa. Segons els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut dues persones detingudes per una plantació de marihuana al Pla de Grau de Malgrat de Mar. L'operació policial s'ha dut a terme la setmana passada, però s'ha fet pública avui. Va permetre localitzar més de 400 plantes de marihuana en dues naus preparades pel cultiu interior. I aquest cap de setmana arriba a Santa Susanna la quarta edició del festival Chaos in the Sun, de grups de

Situació que es manté també així durant aquests propers dies. Al cap de setmana baixaran una mica les temperatures, però en general farà també bon temps a tot Catalunya, malgrat que apareixeran ja alguns petits símptomes de canvi. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 10. Notícies.
1: Avui dijous hi ha una nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Avui la vaga afecta les comarques del Maresme, també el Vallès Oriental i l'Occidental. Ahir dimecres no va haver-hi acord a la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora, malgrat que hi ha avenços en l'increment retributiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda ha donat suport unànime a la moció per millorar l'educació pública. El ple municipal ha aprovat aquesta moció que presentava Pineda en Comú, que demanava justament millorar les condicions del servei educatiu públic a Catalunya. La iniciativa està impulsada a través de la plataforma Pineda a Lluita. Va generar també un ampli consens de tots els grups polítics municipals. Pineda se suma al Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats oberts a tothom. Justament avui hi ha diverses activitats. Per exemple, al Centre Cívic a Poblenou, una xerrada des de les 5 sobre les etapes del cos de la dona, amb Tamara Martín. A la mateixa hora, una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones. I també avui dijous a Can Comas, també des de les 5, xerrada sobre salut amb mirada femenina amb la doctora Pol. Una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'ACA per protegir el Pla de Grau i també els seus nuclis urbans. Una reunió decisiva amb representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i també de l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara, per tant, s'obre una nova estratègia de consens que vol prioritzar de forma immediata la neteja i la protecció de l'activitat agrícola. Justament a tot això, l'alcaldessa de Malgrat de Mar ha dit que s'ha actuat malament perquè no s'havia escoltat la pagesia. Per això ha dit que l'anomenada Alternativa 3 queda fora del mapa. Segons els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut dues persones detingudes per una plantació de marihuana al Pla de Grau de Malgrat de Mar. L'operació policial s'ha dut a terme la setmana passada, però s'ha fet pública avui. Va permetre localitzar més de 400 plantes de marihuana en dues naus preparades pel cultiu interior. I aquest cap de setmana arriba a Santa Susanna la quarta edició del festival Chaos in the Sun, de grups d'ideologia nazi, que es farà, com diem, aquest cap de setmana. L'Ajuntament ja ha dit que és un acte privat, però que treballarà per trobar-hi una solució. Recordem que és un tema que ha generat molta controvèrsia i també molt de ressò mediàtic als mitjans de comunicació. I al cap de setmana arribaran a Pineda les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, que continuen, com diem, aquest cap de setmana amb diverses actuacions. I també és el darrer cap de setmana per votar els dibuixos del calendari d'educació viària de Pineda. Recordeu que podreu trobar l'enllaç a través del web municipal. I el temps que ve avui marcat, doncs, novament per la calor i molt bona mar, una situació que es manté també així durant aquests propers dies. Al cap de setmana baixaran una mica les temperatures.

0: èxit de Hendrix amb Golden. A aquesta hora ja tenim 25 graus de temperatura a Pineda i la calor que esperem avui i sobretot demà divendres, per tant, precaució amb el sol i la calor, òbviament.
1: Ràdio Pineda.
0: Seguim amb Hugel, això es diu Jamaican, de seguida també amb The Weeknd i Daft Punk i molta més música per tu des de Ràdio Pineda.

setmana amb Steve Tyler, Just Feel Better, per arribar gairebé dos quarts d'onze del matí. Gaudim d'un bon sol i de temperatures d'estiu. I això sí, la música que també t'acompanya des d'allà on siguis, a través de la ràdio. Això és Ràdio Pineda, un dia més. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-me. I si t'acabes d'incorporar, sigues molt benvingut o molt benvingut. Recuperem aquesta d'Edwin Collins, es diu Get Like You.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Avui la vaga afecta el Maresme i el Vallès Oriental i Occidental. Ahir dimecres no hi va haver acord en la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora, malgrat avenços en l'increment retributiu. Un grup de docents d'arreu de la comarca ha tallat l'autopista C32 a l'altura de Mataró en els dos sentits de la marxa. El tall s'ha fet a l'altura de Canet de Mar per fer visibles les seves reivindicacions, però l'afectació ha durat pocs minuts. I al cas de Mataró, el tall ha estat més llarg. També hi ha hagut retencions de trànsit a la N2 i a l'entrada de la ciutat de Barcelona. Pineda suma la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones, que es fa avui, dia 28 de maig, amb un ampli programa d'activitats centrades en la prevenció i el benestar. La iniciativa inclou propostes divulgatives amb especial atenció a la salut femenina en totes les etapes de la vida. Avui dijous es faran diverses xerrades al Centre Cívic de Poblenou a les 5, una xerrada sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín. També a Can Comas a les 5, una xerrada sobre la salut amb la mirada femenina amb la doctora Pol. Pineda de Mar acull la segona edició de l'Urban Arima Fest del 29 al 31 de maig. A l'skatepark de Pineda de Mar es convertirà aquest cap de setmana en el punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. L'esdeveniment és gratuït i obert a tothom. Combinarà esport, art i accions socials amb un ambient pensat per totes les edats. El festival tindrà una clara vessant solidària amb activitats inclusives i una recollida de fons per a la Fundació Estímia. I el temps, avui dijous i demà divendres, s'intensifica la calor i podem fregar els 30 graus de màxima a Tall de Mar. Per més informació podeu consultar a la web de radiopineda.cat.
1: Gràcies, Jaume. Seguim amb Olivia Dean.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí,

0: Són les 12. Notícies.
1: Avui dijous hi ha una nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Avui la vaga afecta les comarques del Maresme, també el Vallès Oriental i l'Occidental. Ahir dimecres no va haver-hi acord a la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora, malgrat que hi ha avenços en l'increment retributiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda ha donat suport unànime a la moció per millorar l'educació pública. El ple municipal ha aprovat aquesta moció que presentava Pineda en Comú, que demanava justament millorar les condicions del servei educatiu públic a Catalunya. La iniciativa està impulsada a través de la plataforma Pineda en Lluita. Va generar també un ampli consens de tots els grups polítics municipals. Pineda se suma al Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats oberts a tothom. Justament avui hi ha diverses activitats. Per exemple, al Centre Cívic a Poblenou, una xerrada des de les 5 sobre les etapes del cos de la dona, amb Tamara Martín. A la mateixa hora, una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones. I també avui dijous a Can Comas, també des de les 5, xerrada sobre salut amb mirada femenina amb la doctora Pol. Una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'ACA per protegir el Pla de Grau i també els seus nuclis urbans. Una reunió decisiva amb representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i també de l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara, per tant, s'obre una nova estratègia de consens que vol prioritzar de forma immediata la neteja i la protecció de l'activitat agrícola. Justament a tot això, l'alcaldessa de Malgrat de Mar ha dit que s'ha actuat malament perquè no s'havia escoltat la pagesia. Per això ha dit que l'anomenada Alternativa 3 queda fora del mapa. Segons els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut dues persones detingudes per una plantació de marihuana al Pla de Grau de Malgrat de Mar. L'operació policial s'ha dut a terme la setmana passada, però s'ha fet pública avui. Va permetre localitzar més de 400 plantes de marihuana en dues naus preparades pel cultiu interior. I aquest cap de setmana arriba a Santa Susanna la quarta edició del festival Chaos in the Sun, de grups d'ideologia nazi, que es farà, com diem, aquest cap de setmana. L'Ajuntament ja ha dit que és un acte privat, però que treballarà per trobar-hi una solució. Recordem que és un tema que ha generat molta controvèrsia i també molt de ressò mediàtic als mitjans de comunicació. I el cap de setmana arribaran a Pineda les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, que continuen, com diem, aquest cap de setmana amb diverses actuacions. I també és el darrer cap de setmana per votar els dibuixos del calendari d'educació viària de Pineda. Recordeu que podreu trobar l'enllaç a través del web municipal. I el temps que ve avui marcat, doncs, novament per la calor i molt bona mar, una situació que es manté també així durant aquests propers dies. El cap de setmana baixaran una mica les temperatures, però en general farà també bon temps a tot Catalunya, malgrat que apareixeran ja alguns petits símptomes de canvi. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Ens va marcar moltíssim i aquesta també està calant molt i molt. La última de Vico, última calada de ti, per començar en el bloc de música, acompanyant-te en aquest migdia de sol i calor. D'aquest dijous, 28 de maig, estem a maig, eh? Encara no és estiu, però com si ho estiguéssim. La música també ens acompanya i l'energia positiva, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Pineda. A punt, Afrojack, també Size Sisters, Bebe Rexha, David Guetta, La Fumiga i molts més.

Doncs estem amb moltes ganes d'estiu i la gent de la Mediterrània, això ho sabem, ens agrada sortir al carrer, gaudir de la festa d'aquest ambient estiuenc, que arriba massa aviat, que estem a 28 de maig i, com em diria aquell, encara no toca. Però vaja, és el que tenim, per tant, a gaudir-ho i aprofitar-ho, que estem a Pineda, que és un poble també per descobrir-lo, si encara no el coneixes. Molt mediterrani, amb bones platges, amb un bon sol i, sobretot, amb molt bona gent. Seguim, camí ja cap a 1:15, sonant el Love and Understanding de Cher, de seguida Rihanna i també a punt l'última de Max Navarro. Tornarem als 80 recordant el Simple Red i moltes cosetes més que...

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca,

mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

La Maleta, amb el nou èxit d'Anna Torroja, per fer la maleta, marxar, i demà hi tornem, com cada dia, a les 8 del matí, amb més qüestions, el dit i fet, amb més propostes, amb més energia positiva, que la mantenim tot el dia aquí a la ràdio. Un dia més, un plaer acompanyar-te. He estat amb tu tot el matí. El meu nom és Olga Dieguez. Arriba ja a l'informatiu del migdia a la una, i avui a 2:15, no et perdis a Euclides Ràdio. I tornem demà. Que vagi bé, que gaudeixis d'aquest dia de calor.

0: La nova jornada de vaga a l'educació del Maresme talla la C32 amb el lema Lluitar també és educar. Avui la vaga ha afectat el Maresme, també el Vallès Oriental i també l'Occidental. Ahir dimecres no va haver-hi acord a la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora i avui hi ha noves reunions. Un grup de docents de la comarca han tallat avui l'autopista C32 a l'altura de Mataró en els dos sentits de la marxa. També han tallat l'autopista a l'alçada de Canet de Mar. Els Mossos d'Esquadra han hagut de fer desviaments de trànsit abans d'arribar al punt tallat. Els docents duien una pancarta amb el lema Lluitar també és educar. Durant uns minuts s'ha reobert la circulació en sentit Girona per permetre l'accés cap a l'Hospital de Mataró, però els manifestants l'han tornat a tallar. Un tall que s'ha fet, com diem, també a l'altura de Canet de Mar i també retencions a la N2 i a l'entrada a la ciutat de Barcelona. A Pineda, recordem-ho, s'ha creat la plataforma Pineda en lluita de professors i professores. Aplega un responsable de cada escola i institut per fer accions de forma conjunta. I hem parlat amb en Jordi, que és professor de l'Institut Euclides. Ha explicat les dificultats amb què es troben a l'hora de fer classe.
1: Volem ensenyar, volem poder fer classe, i això cada vegada és més complicat per la diversitat que hi ha dintre de l'alumnat i que ens dificulta molt la gestió d'aula, de manera que cada vegada hem de baixar més els continguts, el nivell de les coses que expliquem, no? La manera senzilla seria senzillament que fem grups més petits, que hi hagi ràtios més baixes, que se'n diu, o sigui, hi ha menys alumnes a cada aula, podem dedicar més temps a cada alumne i garantir que apreneu.
0: Entre les principals reclamacions justament hi ha aquesta, la de reduir les ràtios. També parlen de la burocràcia, d'una revisió dels currículums educatius, i el professor de l'Euclides ha recordat també que va sortir un rànquing dels sous dels professors d'arreu de l'Estat i el professorat de Catalunya està a la cua dels més ben pagats. Ho ha explicat a Ràdio Pineda.
1: Diem unes llistes del que guanyen els professors de diferents comunitats autònomes dintre de l'Estat espanyol i resulta que estem a la cua, quan Catalunya és els països més cars on viure, i som els que tenim els sous més baixos, el segon o el tercer per la cua, per tant, sí, es valora poc. Estem buscant el benefici de tots, de l'alumnat, per poder-lo atendre millor, a part del tema del sou. Llavors, si alumnat i famílies també fan pressió a nivell polític, de la manera que puguin, això ajudaria que el tema aquest es tanqués.
0: El Departament d'Educació diu que hi reitera la voluntat d'arribar a un acord. Hi ha previstes noves reunions amb representants dels docents. El sindicat USTEC és qui lidera aquestes manifestacions dels professors. I recordem també que la Generalitat ha fixat també serveis mínims que són obligatoris als centres educatius. Com a mínim, hi ha d'haver-hi una persona per equip directiu, també ha d'haver-hi una persona i un docent per cada 3 aules, i també hi ha serveis mínims per algun tipus de escola, sobretot en el sentit de menjador escolar, monitors, cuiners, en el servei d'acollida extraescolars o d'atenció als alumnes amb necessitats especials. I el ple municipal de Pineda ha aprovat per unanimitat una moció que presentava Pineda en Comú per millorar les condicions del servei educatiu a Catalunya. La iniciativa, impulsada justament per la plataforma Pineda en Lluita, va generar consens entre els grups municipals. La moció parteix del diagnòstic que el sistema educatiu català afronta dificultats importants derivades de la manca de recursos. Una moció que va ser llegida pel regidor Marcos Ortega.
2: Aquesta situació ha comportat una sobrecàrrega progressiva per als centres educatius i els seus professionals, així com mancances en recursos destinats a l'escola inclusiva, al reforç de les plantilles i a la reducció de ràtios. Alhora, molts ajuntaments han hagut d'assumir despeses vinculades al manteniment i suport dels centres educatius que sovint excedeixen les seves competències pròpies, especialment en matèria d'equipaments, escoles bressols i programes de suport educatiu. Per aquest motiu es considera necessari continuar impulsant espais de diàleg i negociació que permetin avançar cap a un sistema educatiu públic de qualitat amb recursos suficients i amb unes condicions adequades per al conjunt dels professionals de l'educació.
0: Els portaveus van destacar la necessitat d'enfortir el model educatiu públic inclusiu i també de qualitat, amb igualtat d'oportunitats. Entre els acords aprovats, el plenari reclama a la Generalitat mantenir el diàleg amb la comunitat educativa, revertir les retallades o reconèixer tasques com les tutories o les activitats complementàries. També mesures com la reducció de ràtios, reforç de plantilles o cobertura de les substitucions. També val a dir que durant el debat els grups municipals van coincidir en la necessitat de dotar justament de més recursos a l'educació, posar en valor, sobretot, la tasca dels professionals.

de les dones. Les activitats continuaran també la setmana que ve. A Ràdio Pineda farem un programa dedicat a l'augment de les malalties de transmissió sexual. Una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'Agència Catalana de l'Aigua per protegir el Pla de Grau de Malgrat de Mar i els nuclis urbans a l'entorn de la Baixa Tordera. Volen redefinir el rumb del projecte de protecció del riu i la gestió de tot el territori. Ara hi ha una nova estratègia de consens que busca i prioritza la neteja immediata i la protecció de l'activitat agrícola. Una qüestió que doncs, ha estat molt d'actualitat aquests darrers dies. També es demana reforçar la mota que toca al riu, però construir-ne una de segona que serviria per evitar les crescudes extremes en cas d'un temporal, com ara el Glòria. Els tècnics de l'Agència Catalana

0: les plantes de marihuana distribuïdes en dues naus preparades pel cultiu interior. Els espais comptaven amb ventiladors, il·luminació artificial o material específic per mantenir aquesta plantació. També tot va ser desmantellat quan es va detectar un consum d'electricitat que era anòmal a la zona. Finalment, han detingut, com diem, aquestes dues persones. I arriba la quarta edició del festival Chaos in the Sun de grups d'ideologia nazi que es farà a Santa Susanna aquest cap de setmana. L'Ajuntament de Santa Susanna ha dit que és un acte privat però que vol treballar per trobar-li una solució. Es pensa que hi arribaran cap a 150 persones d'extrema dreta de tota Europa que vindran per escoltar alguns grups justament amb música doncs, que fa apologia justament d'això, de l'extrema dreta. L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, diu que té les mans lligades, que no poden prohibir-lo perquè es fa en una finca privada. A més, diu, ni tan sols cobren entrada. D'altra banda, recordem que la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ja va manifestar a les portes de l'Ajuntament el seu rebuig frontal a aquest festival i demanaven a l'Ajuntament que l'impedeixi. També el Consell Comarcal del Maresme va demanar que no es facin festivals d'aquest tipus a la comarca. També parlem de teatre, perquè aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre del Centre Cultural, cloendes que es fan, com diem, durant tot aquest cap de setmana al centre. I, per cert, que són els darrers dies per votar els dibuixos d'educació viària, una iniciativa que es fa cada any amb els alumnes de 5è i de 6è de primària de totes les escoles de Pineda. La ciutadania encara pot votar de forma telemàtica fins aquest cap de setmana a través del web municipal. Tot això ho trobareu avui a radiopineda.cat. I l'Skate Park de Pineda acollirà el cap de setmana i serà, de fet, punt de trobada dels amants d'aquests esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. Aquest esdeveniment és gratuït i obert a tothom i es farà el cap de setmana combinant esport, art i accions socials amb un ambient pensat per a totes les edats. Hi haurà també exhibicions, tallers de hip-hop, activitats també d'arts marcials i de prevenció del bullying. El festival tindrà una vessant també solidària amb activitats inclusives i també una recollida de fons per la fundació que es diu Estímia. I avui estem doncs, molt interessats en la previsió del temps perquè s'engeguen doncs, totes les alarmes a bona part d'Europa, també a Catalunya, perquè s'intensifica la calor, sobretot avui, però també demà divendres. Atenció, perquè les màximes seran molt i molt altes, molt més del que tocaria per l'època. Estem avui especialment interessats en aquesta alerta que hi ha doncs, per la forta calor. La crònica és de Jordi Pérez.
1: Calor de ple estiu, com si estiguéssim a la segona tat de juliol i primers d'agost, i més que ho farà perquè avui les humitats ambientals en superfície i això i amb la intensa radiació solar ens afavorirà que les temperatures avui encara pugin més, 1, 2, 3, 4 graus localment poden pujar respecte a ahir. I per tant, amb aquesta situació, doncs avui veurem més de 35 graus per moltes zones de Girona, interior, sobretot també de la Catalunya central, zones prelitorals, a Barcelona, per exemple, i ara parlem de Lleida i Terres de l'Ebre, en què poden assolir els 37 i potser cau algun 38. Per tant, déu-n'hi-do, quin forn serà avui Catalunya. Vents de Garbí, en zones de la costa catalana, fluixos en conjunt, la brisa molt a tall de mar, però humitats baixes, sent en molts punts litorals, i això farà doncs, que estiguin doncs, voltant els 30 graus, per tant, calor molt, molt intensa, i aquí doncs, entre els 26 i 28 graus. Demà divendres llevarem amb unes mínimes molt altes, també, pràcticament, segurament que cauran les mínimes tropicals en moltes zones de la costa, segurament tindrem humitats baixes, de lleuger ventarral, que farà que la temperatura es mantingui molt elevada, i ja partim de valors demà divendres, doncs, voltant els 20 graus o més, i demà doncs tornem a pronosticar pic de calor a tot Catalunya i aquí a la costa atents perquè podia entrar al dematí, matinada, matí, tramuntaneta calenta. Si això passés a primeres hores del dematí, doncs segurament que a les 9, les 10, les 11 doncs la temperatura dispararà i podem passar dels 30 graus. Posteriorment segurament afluixi, entri ja una mica de brisa de llevant i faci recular una mica el termòmetre. Però vaja, demà, de nou, humitats pel terra, tot Catalunya, humitats baixes, que això afavorirà doncs, que demà torni a ser un dia infernal. Dissabte, la massa càlida retira cap a més cap al sud peninsular, podria afluixar una mica la calor, sobretot zones litorals i prelitorals,

0: partirem de valors extrems, doncs farà més calor, però no tan extrema com dijous, divendres. Segurament poden baixar 1, 2, 3, 4 graus les màximes respecte, per exemple, a divendres. Per tant, dissabte també tornarà a ser un dia de calor, de sol, vents molt fluixos, la mar estarà molt tranquil·la dissabte. Diumenge també hem de pronosticar un dia de sol, vents fluixos, una mica de garbinet, calor intensa, encara estarem per sobre del que tocaria. O sigui, despedirem el mes de maig, ja ho veuen, eh? Quina calorada, però ja no seran els valors tan elevats d'avui, dijous i divendres.
1: Molt bé, doncs, déu-n'hi-do, estarem molt atents a aquesta notícia i també, doncs, advertim de la forta calor que, lògicament, cal tenir en compte, sobretot per les persones més vulnerables o més sensibles justament a les altes temperatures. Estarem molt atents, ho explicarem també des de Ràdio Pineda. És tot més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda presenta Euclides Ràdio, un programa amb l'alumnat de l'optativa de ràdio de l'Institut Euclides.
1: Bon dia a tothom. Avui tornem a la ràdio els alumnes de l'Institut Euclides. Des de l'optativa de ràdio hem preparat l'últim programa del curs escolar. Esperem que aquest programa us deixi un bon record.
2: Des de la secció de notícies us portem tres informacions molt interessants. Per començar, us explicarem el temps de flors a Girona. El festival consisteix en una gran exposició floral distribuïda per diferents punts de la ciutat, amb muntatges dissenyats per artistes, floristes, escola i participants locals que transformen el barri vell de Girona.
1: L'alumnat d'optativa de ràdio de revista de primer de batxillerat, amb 12 alumnes i 4 docents italians d'intercanvi, van visitar Girona el passat 11 de maig. No només van passejar per la ciutat, sinó que també van realitzar una tasca periodística. L'objectiu era crear, per grups, un text de cada tipologia textual del periodisme: notícia, reportatge, enquesta, article d'opinió, crònica i reportatge fotogràfic.
2: Comencem el programa!
1: Com que falta poc per acabar el curs i aquest és l'últim programa de ràdio, us volem compartir unes informacions sobre les activitats esportives que s'han realitzat a l'Institut al llarg de l'any.
3: Al gener, els alumnes de PFI van participar en una sessió de pàdel molt interessant. Van gaudir de l'esport i van fonamentar el treball en equip, la companyia i els hàbits saludables en un ambient divertit i motivador.
4: Van anar al pàdel Pineda caminant. Era un dia plujós. A l'activitat eren 7 joves i 2 profes, en David Gómez i la Sheila Prieto. Va consistir a fer un torneig 2-2 i qui guanyava es quedava a la pista i qui no s'anava. Els va agradar molt i pensen que és una sortida que es podria repetir l'any que ve.
3: Nosaltres al març vam fer la 21 marxa a l'Euclides, on vam anar cap a les torretes travessant la muntanya a Calella i descobrint llocs per anar a visitar quan vulguem fer una passejada. A més, ens van donar fruita per esmorzar.
1: També, al mes d'abril, els alumnes de segon d'ESO van fer un torneig de boi i platja amb els altres dos instituts de Pineda. Va succeir el dimecres 29 d'abril dintre de l'horari normal.
5: En aquest apartat de llengua i cultura parlarem sobre algunes idees per promoure el català.
6: A l'educació podem reforçar la immersió lingüística perquè el català continuï sent la llengua principal a l'escola. Per exemple, s'ha organitzat una activitat anomenada Parla que forma parelles lingüístiques entre un parlant habitual i un aprenent del català.
4: Una altra idea és que hi hagi més contingut en català a Netflix, YouTube o TikTok. Per exemple, en With Problema, un jove d'origen gambià nascut a Mataró que fa contingut humorístic a les xarxes en català.
6: També s'estan fent accions perquè a les botigues, empreses i serveis públics la gent pugui ser atesa en català amb normalitat.
5: També cursos gratuïts de català per a les persones que venen d'altres països o que coneixen la llengua.
6: I també programes per facilitar l'ús social de la llengua entre persones que no la tenen com a llengua materna.
4: I finalment, es vol donar més suport a la música, al cinema i als llibres en català perquè la llengua estigui més present a l'oci i la cultura.
0: Notícies de l'Euclides.
7: Ara us explicarem una mica sobre les vagues que està fent el professorat revolucionant l'educació catalana.
8: Molts professors han decidit canviar les pissarres per pancartes.
7: Per què? Doncs per molts motius que no són únicament el sou, sinó per un munt de coses que s'han anat acumulant i al final han acabat explotant.
8: Com el tema del suport.
7: Sí, demanen més suport personal i orientadores, tècnics d'integració social, educadores socials, etc. Perquè cada cop més a les aules augmenta el nombre d'alumnes amb necessitats.
8: Seguidament, un altre dels motius que estan reclamant és la baixada de les ràtios. És a dir, menys alumnes a les aules per poder atendre'ls millor.
7: Feina administrativa en accés, amb la qual cosa no poden centrar-se en fer classes perquè han d'omplir molts documents i informes digitals.
8: Parlant dels diners, Catalunya és una de les comunitats autònomes amb els sous més baixos. Ser professor necessita molta preparació, però hi ha feines millor pagades amb els mateixos estudis. A més, costa molt tenir una feina fixa i sovint han de canviar d'escola.
7: Per aquest i molt més motius, els docents, el PAS, el PEA i tota la comunitat educativa està fent vaga. Fins aquí el programa de notícies d'aquest mes.
0: L'entrevista.
9: Hola, com esteu? Avui en aquest programa farem una entrevista a un professor i parlarem amb ell sobre les vagues que estan començant a afectar cada cop més als centres educatius. Comencem!
2: Bon dia! Tenim professora amb nosaltres i poder parlar d'un tema molt important. Bon dia, Jordi!
10: Bon dia!
9: Per començar, ens podries donar una mica d'informació sobre per què els docents estan fent vagues?
10: Bueno, hi hauria dos motius principals i complementaris. El primer principal seria que volem ensenyar, volem poder fer classe, i això cada vegada és més complicat per la diversitat que hi ha dintre de l'alumnat i que ens dificulta molt la gestió d'aula, de manera que cada vegada hem de baixar més els continguts, al nivell de les coses que expliquem, no? Llavors, una manera de solucionar-ho és canviar currículums. La manera senzilla seria senzillament que fem grups més petits, que hi hagi ràtios més baixes, que se'n diu, o sigui, hi ha menys alumnes a cada aula, podem dedicar més temps a cada alumne i garantir que apreneu. I l'altra cosa és el tema dels sous, que són sous que són, en fi, fa 20 anys que no es toquen, diguem que han baixat un 20-25%, per dir-ho així.
2: Un dels temes que més s'ha popularitzat és el tema dels sous. Què n'opines? Creu que es valora poc la vostra feina?
10: Sí, jo crec que es valora poc la nostra feina a nivell econòmic. Sí, només... Clar, el problema principal dels sous ha vingut perquè han sortit com diguem, unes llistes del que guanyen els professors de diferents comunitats autònomes dintre de l'estat espanyol, i resulta que estem a la cua, quan Catalunya és els pisos més cars on viure, i som els que tenim els sous més baixos, el segon o el tercer per la cua. Per tant, sí, es valora poc.
9: Avui he sentit pel passadís dos professors parlant sobre aquest tema i ha sorgit una pregunta molt curiosa que m'agradaria fer-te. Creus que amb la mateixa formació podries treballar d'una altra cosa cobrant més?
10: Sí, aquesta és fàcil, sí, clarament. Els professors de secundària necessitem una llicenciatura universitària. Jo, per exemple, he hagut de fer una llicenciatura en química per poder fer professor i després amb un curs de pedagogia. En el meu cas ho tinc claríssim perquè jo he estat treballant a empresa fins l'any 2007 i després el 2007 em vaig passar a ensenyament. Doncs jo ara guanyo menys diners, tinc un sou més baix del que tenia fa 20 anys. Per tant, sí, guanyaria més diners si no estigués ensenyament.
2: Per a tu, com estan afectant aquestes vagues als docents i alumnat del centre?
10: Jo entenc que l'alumnat de l'ESO no l'afecta massa, perquè a nivell d'exigència, diguem que nosaltres ens adaptem, no? Si nosaltres posarem menys contingut, que no paga, posarem menys continguts a l'examen. Per tant, no afecta els alumnes de l'ESO. En canvi, els de batxillerat sí. Els de batxillerat tenen unes proves d'accés a la universitat, que el fet de que perdin hores de classe sí que està afectant negativament a les seves opcions de després poder accedir a la carrera que volen.
9: Per finalitzar, quin missatge li voldries comunicar a tots els alumnes i docents que te'ls escolten?
10: Bé, la idea és que estem buscant el benefici de tots, de l'alumnat, per poder-lo atendre millor, a part del tema del sou. Llavors, si alumnat i famílies també fan pressió a nivell polític, de la manera que puguin, això ajudaria que el tema aquest es tanqués tan aviat com, bueno, ràpidament.
2: Fins aquí l'entrevista. Esperem que us hagi aclarit les vostres dudes. Des d'aquí us continuarem informant.
9: Adeu!
0: Els refranys.
9: I per acabar, us portem expressions i frases fetes que parlen sobre les mares.
11: Mare meva, mare de Déu, exclamacions de català per expressar sorpresa, admiració o fins i tot por.
9: Ser la mare dels ous, expressió que s'utilitza per indicar una cosa és la causa principal, l'origen o el motiu essencial d'un fet.
11: L'experiència és la mare de la ciència, una dita que destaca com els coneixements s'obtenen a través de viure les situacions d'aprenentatge.
9: On no hi ha mare, tot és fosc i mal encaminat, destacant el paper tan important que tenen les mares en la vida dels fills.
11: Qui no creu al pare i a la mare ha de prendre una pell de cabra, adverteix de les conseqüències de no escoltar els consells dels pares.
9: Mare de molt provar, fill sense honrar. Critica la sobreprotecció i la falta de fermesa en l'educació.
11: El fill que s'assembla al pare honra la mare. Es refereix a la fidelitat i l'honestitat de la mare.
9: Dues filles i una mare, tres dimonis per a un pare. Dita humorística i tradicional que reflexiona sobre la disbauxa de viure en una casa amb moltes dones.
11: Tots els nats són fills de la mare. Recorda la igualtat de les persones abans de la vida adulta.
9: El que és de la mare és de la filla, i el que és de la filla s'ho vol. Parla de bondat i la generositat de les mares.
11: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-ho.
9: Adeu!
0: Euclides Ràdio, un programa amb l'alumnat de l'optativa de ràdio de l'Institut Euclides.

0: Són les dues. Notícies.
1: Avui dijous hi ha una nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Avui la vaga afecta les comarques del Maresme, també el Vallès Oriental i l'Occidental. Ahir dimecres no va haver-hi acord a la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora, malgrat que hi ha avenços en l'increment retributiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda ha donat suport unànime a la moció per millorar l'educació pública. El ple municipal ha aprovat aquesta moció que presentava Pineda en Comú, que demanava justament millorar les condicions del servei educatiu públic a Catalunya. La iniciativa està impulsada a través de la plataforma Pineda en Lluita. Va generar també un ampli consens de tots els grups polítics municipals. Pineda se suma al Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats oberts a tothom. Justament avui hi ha diverses activitats. Per exemple, al Centre Cívic a Poblenou, una xerrada des de les 5 sobre les etapes del cos de la dona, amb Tamara Martín. A la mateixa hora, una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones. I també avui dijous a Can Comas, també des de les 5, xerrada sobre salut amb mirada femenina amb la doctora Pol. Una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'ACA per protegir el Pla de Grau i també els seus nuclis urbans. Una reunió decisiva amb representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i també de l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara, per tant, s'obre una nova estratègia de consens que vol prioritzar de forma immediata la neteja i la protecció de l'activitat agrícola. Justament a tot això, l'alcaldessa de Malgrat de Mar ha dit que s'ha actuat malament perquè no s'havia escoltat la pagesia. Per això ha dit que l'anomenada Alternativa 3 queda fora del mapa. Segons els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut dues persones detingudes per una plantació de marihuana al Pla de Grau de Malgrat de Mar. L'operació policial s'ha dut a terme la setmana passada, però s'ha fet pública avui. Va permetre localitzar més de 400 plantes de marihuana en dues naus preparades pel cultiu interior. I aquest cap de setmana arriba a Santa Susanna la quarta edició del festival Chaos in the Sun, de grups d'ideologia nazi, que es farà, com diem, aquest cap de setmana. L'Ajuntament ja ha dit que és un acte privat, però que treballarà per trobar-hi una solució. Recordem que és un tema que ha generat molta controvèrsia i també molt de ressò mediàtic als mitjans de comunicació. I el cap de setmana arribaran a Pineda les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, que continuen, com diem, aquest cap de setmana amb diverses actuacions. I també és el darrer cap de setmana per votar els dibuixos del calendari d'educació viària de Pineda. Recordeu que podreu trobar l'enllaç a través del web municipal. I el temps que ve avui marcat, doncs, novament per la calor i molt bona mar, una situació que es manté també així durant aquests propers dies. El cap de setmana baixaran una mica les temperatures, però en general farà també bon temps a tot Catalunya, malgrat que apareixeran ja alguns petits símptomes de canvi. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Avui la vaga afecta el Maresme i el Vallès Oriental i Occidental. Ahir dimecres no hi va haver acord en la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora, malgrat avenços en l'increment retributiu. Un grup de docents d'arreu de la comarca ha tallat l'autopista C32 a l'altura de Mataró en els dos sentits de la marxa. El tall s'ha fet a l'altura de Canet de Mar per fer visibles les seves reivindicacions, però l'afectació ha durat pocs minuts. I al cas de Mataró, el tall ha estat més llarg. També hi ha hagut retencions de trànsit a la N2 i a l'entrada de la ciutat de Barcelona. Pineda suma la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones, que es fa avui, dia 28 de maig, amb un ampli programa d'activitats centrades en la prevenció i el benestar. La iniciativa inclou propostes divulgatives amb especial atenció a la salut femenina en totes les etapes de la vida. Avui dijous es faran diverses xerrades al Centre Cívic de Poblenou a les 5, una xerrada sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín. També a Can Comas a les 5, una xerrada sobre la salut amb la mirada femenina, amb la doctora Pol. Pineda de Mar acull la segona edició de l'Urban Arima Fest, del 29 al 31 de maig. El skatepark de Pineda de Mar es convertirà aquest cap de setmana en el punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. L'esdeveniment és gratuït i obert a tothom. Combinarà esport, art i accions socials amb un ambient pensat per totes les edats. El festival tindrà una clara vessant solidària amb activitats inclusives i una recollida de fons per a la Fundació Estímia. I el temps, avui dijous i demà divendres, s'intensifica la calor i podem fregar els 30 graus de màxima a Tall de Mar. Per més informació podeu consultar a la web de radiopineda.cat. Radio Pineda.

0: Mario Pineda.
1: Energia positiva. FM. Són les 4. Notícies.

Avui la vaga afecta el Maresme i el Vallès Oriental i Occidental. Ahir dimecres no hi va haver acord en la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora, malgrat avenços en l'increment retributiu. Un grup de docents d'arreu de la comarca ha tallat l'autopista C32 a l'altura de Mataró en els dos sentits de la marxa. El tall s'ha fet a l'altura de Canet de Mar per fer visibles les seves reivindicacions, però l'afectació ha durat pocs minuts. I al cas de Mataró, el tall ha estat més llarg. També hi ha hagut retencions de trànsit a la N2 i a l'entrada de la ciutat de Barcelona. Pineda suma la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones, que es fa avui, dia 28 de maig, amb un ampli programa d'activitats centrades en la prevenció i el benestar. La iniciativa inclou propostes divulgatives amb especial atenció a la salut femenina en totes les etapes de la vida. Avui dijous es faran diverses xerrades al Centre Cívic de Poblenou a les 5, una xerrada sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín. També a Can Comas a les 5, una xerrada sobre la salut amb la mirada femenina, amb la doctora Pol. Pineda de Mar acull la segona edició de l'Urban Arima Fest, del 29 al 31 de maig. El skatepark de Pineda de Mar es convertirà aquest cap de setmana en el punt de trobada dels amants dels esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. L'esdeveniment és gratuït i obert a tothom. Combinarà esport, art i accions socials amb un ambient pensat per totes les edats. El festival tindrà una clara vessant solidària amb activitats inclusives i una recollida de fons per a la Fundació Estímia. I el temps, avui dijous i demà divendres, s'intensifica la calor i podem fregar els 30 graus de màxima a Tall de Mar. Per més informació podeu consultar a la web de radiopineda.cat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: Avui dijous hi ha una nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Avui la vaga afecta les comarques del Maresme, també el Vallès Oriental i l'Occidental. Ahir dimecres no va haver-hi acord a la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora, malgrat que hi ha avenços en l'increment retributiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda ha donat suport unànime a la moció per millorar l'educació pública. El ple municipal ha aprovat aquesta moció que presentava Pineda en Comú, que demanava justament millorar les condicions del servei educatiu públic a Catalunya. La iniciativa està impulsada a través de la plataforma Pineda en Lluita. Va generar també un ampli consens de tots els grups polítics municipals. Pineda se suma al Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats oberts a tothom. Justament avui hi ha diverses activitats. Per exemple, al Centre Cívic a Poblenou, una xerrada des de les 5 sobre les etapes del cos de la dona, amb Tamara Martín. A la mateixa hora, una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones. I també avui dijous a Can Comas, també des de les 5, xerrada sobre salut amb mirada femenina amb la doctora Pol. Una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'ACA per protegir el Pla de Grau i també els seus nuclis urbans. Una reunió decisiva amb representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i també de l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara, per tant, s'obre una nova estratègia de consens que vol prioritzar de forma immediata la neteja i la protecció de l'activitat agrícola. Justament a tot això, l'alcaldessa de Malgrat de Mar ha dit que s'ha actuat malament perquè no s'havia escoltat la pagesia. Per això ha dit que l'anomenada Alternativa 3 queda fora del mapa. Segons els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut dues persones detingudes per una plantació de marihuana al Pla de Grau de Malgrat de Mar. L'operació policial s'ha dut a terme la setmana passada, però s'ha fet pública avui. Va permetre localitzar més de 400 plantes de marihuana en dues naus preparades pel cultiu interior. I aquest cap de setmana arriba a Santa Susanna la quarta edició del festival Chaos in the Sun, de grups d'ideologia nazi, que es farà, com diem, aquest cap de setmana. L'Ajuntament ja ha dit que és un acte privat, però que treballarà per trobar-hi una solució. Recordem que és un tema que ha generat molta controvèrsia i també molt de ressò mediàtic als mitjans de comunicació. I el cap de setmana arribaran a Pineda les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, que continuen, com diem, aquest cap de setmana amb diverses actuacions. I també és el darrer cap de setmana per votar els dibuixos del calendari d'educació viària de Pineda. Recordeu que podreu trobar l'enllaç a través del web municipal. I el temps que ve avui marcat, doncs, novament per la calor i molt bona mar, una situació que es manté també així durant aquests propers dies. Al cap de setmana baixaran una mica les temperatures, però en general farà també bon temps a tot Catalunya, malgrat que apareixeran ja alguns petits símptomes de canvi. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: energia positiva.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6. Són les 6. Notícies.
3: Avui dijous hi ha una nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Avui la vaga afecta les comarques del Maresme, també el Vallès Oriental i l'Occidental. Ahir dimecres no va haver-hi acord a la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora, malgrat que hi ha avenços en l'increment retributiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda ha donat suport unànime a la moció per millorar l'educació pública. El ple municipal ha aprovat aquesta moció que presentava Pineda en Comú, que demanava justament millorar les condicions del servei educatiu públic a Catalunya. La iniciativa està impulsada a través de la plataforma Pineda en Lluita. Va generar també un ampli consens de tots els grups polítics municipals. Pineda se suma al Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats oberts a tothom. Justament avui hi ha diverses activitats. Per exemple, al Centre Cívic a Poblenou, una xerrada des de les 5 sobre les etapes del cos de la dona, amb Tamara Martín. A la mateixa hora, una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones. I també avui dijous a Can Comas, també des de les 5, xerrada sobre salut amb mirada femenina amb la doctora Pol. Una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'ACA per protegir el Pla de Grau i també els seus nuclis urbans. Una reunió decisiva amb representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i també de l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara, per tant, s'obre una nova estratègia de consens que vol prioritzar de forma immediata la neteja i la protecció de l'activitat agrícola. Justament a tot això, l'alcaldessa de Malgrat de Mar ha dit que s'ha actuat malament perquè no s'havia escoltat la pagesia. Per això ha dit que l'anomenada Alternativa 3 queda fora del mapa. Segons els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut dues persones detingudes per una plantació de marihuana al Pla de Grau de Malgrat de Mar. L'operació policial s'ha dut a terme la setmana passada, però s'ha fet pública avui. Va permetre localitzar més de 400 plantes de marihuana en dues naus preparades pel cultiu interior. I aquest cap de setmana arriba a Santa Susanna la quarta edició del festival Chaos in the Sun, de grups d'ideologia nazi, que es farà, com diem, aquest cap de setmana. L'Ajuntament ja ha dit que és un acte privat, però que treballarà per trobar-hi una solució. Recordem que és un tema que ha generat molta controvèrsia i també molt de ressò mediàtic als mitjans de comunicació. I el cap de setmana arribaran a Pineda les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, que continuen, com diem, aquest cap de setmana amb diverses actuacions. I també és el darrer cap de setmana per votar els dibuixos del calendari d'educació viària de Pineda. Recordeu que podreu trobar l'enllaç a través del web municipal. I el temps que ve avui marcat, doncs, novament per la calor i molt bona mar, una situació que es manté també així durant aquests propers dies. El cap de setmana baixaran una mica les temperatures, però en general farà també bon temps a tot Catalunya, malgrat que apareixeran ja alguns petits símptomes de canvi. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Energia positiva.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: La nova jornada de vaga a l'educació del Maresme talla la C32 amb el lema "Lluitar també és educar". Avui la vaga ha afectat el Maresme, també el Vallès Oriental i també l'Occidental. Ahir dimecres no va haver-hi acord a la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora i avui hi ha noves reunions. Un grup de docents de la comarca han tallat avui l'autopista C32 a l'altura de Mataró en els dos sentits de la marxa. També han tallat l'autopista a l'alçada de Canet de Mar. Els Mossos d'Esquadra han hagut de fer desviaments de trànsit abans d'arribar al punt tallat. Els docents duien una pancarta amb el lema "Lluitar també és educar". Durant uns minuts s'ha reobert la circulació en sentit Girona per permetre l'accés cap a l'Hospital de Mataró, però els manifestants l'han tornat a tallar. Un tall que s'ha fet, com diem, també a l'altura de Canet de Mar i també retencions a la N2 i a l'entrada a la ciutat de Barcelona. A Pineda, recordem-ho, s'ha creat la plataforma Pineda en lluita de professors i professores. Aplega un responsable de cada escola i institut per fer accions de forma conjunta. I hem parlat amb en Jordi, que és professor de l'Institut Euclides. Ha explicat les dificultats amb què es troben a l'hora de fer classe.
1: Volem ensenyar, volem poder fer classe, i això cada vegada és més complicat per la diversitat que hi ha dintre de l'alumnat i que ens dificulta molt la gestió d'aula, de manera que cada vegada hem de baixar més els continguts, al nivell de les coses que expliquem, no? La manera senzilla seria senzillament que fem grups més petits, que hi hagi ràtios més baixes, que se'n diu, o sigui, hi ha menys alumnes a cada aula, podem dedicar més temps a cada alumne i garantir que apreneu.
0: Entre les principals reclamacions justament hi ha aquesta, la de reduir les ràtios. També parlen de la burocràcia, d'una revisió dels currículums educatius, i el professor de l'Euclides ha recordat també que va sortir un rànquing dels sous dels professors d'arreu de l'Estat i el professorat de Catalunya està a la cua dels més ben pagats. Ho ha explicat a Ràdio Pineda.
1: Tenim unes llistes del que guanyen els professors de diferents comunitats autònomes dintre de l'Estat espanyol i resulta que estem a la cua. Quan Catalunya és els pisos més cars on viure, i som els que tenim els sous més baixos, el segon o el tercer per la cua, per tant, sí, es valora poc. Estem buscant el benefici de tots, de l'alumnat, per poder-lo atendre millor, a part del tema del sou. Llavors, si alumnat i famílies també fan pressió a nivell polític, de la manera que puguin, això ajudaria que el tema aquest es tanqués.
0: El Departament d'Educació diu que hi reitera la voluntat d'arribar a un acord. Hi ha previstes noves reunions amb representants dels docents. El sindicat USTEC és qui lidera aquestes manifestacions dels professors. I recordem també que la Generalitat ha fixat també serveis mínims que són obligatoris als centres educatius. Com a mínim hi ha d'haver-hi una persona per equip directiu, també ha d'haver-hi una persona i un docent per cada 3 aules, i també hi ha serveis mínims per algun tipus de escola, sobretot en el sentit de menjador escolar, monitors, cuiners, en el servei d'acollida extraescolars o d'atenció als alumnes amb necessitats especials. I el ple municipal de Pineda ha aprovat per unanimitat una moció que presentava Pineda en Comú per millorar les condicions del servei educatiu a Catalunya. La iniciativa, impulsada justament per la plataforma Pineda en Lluita, va generar consens entre els grups municipals. La moció parteix del diagnòstic que el sistema educatiu català afronta dificultats importants derivades de la manca de recursos. Una moció que va ser llegida pel regidor Marcos Ortega.
2: Aquesta situació ha comportat una sobrecàrrega progressiva per als centres educatius i els seus professionals, així com mancances en recursos destinats a l'escola inclusiva, al reforç de les plantilles i a la reducció de ràtios. Alhora, molts ajuntaments han hagut d'assumir despeses vinculades al manteniment i suport dels centres educatius que sovint excedeixen les seves competències pròpies, especialment en matèria d'equipaments, escoles bressols i programes de suport educatiu. Per aquest motiu, es considera necessari continuar impulsant espais de diàleg i negociació que permetin avançar cap a un sistema educatiu públic de qualitat amb recursos suficients i amb unes condicions adequades per al conjunt dels professionals de l'educació.
0: Els portaveus van destacar la necessitat d'enfortir el model educatiu públic inclusiu i també de qualitat, amb igualtat d'oportunitats. Entre els acords aprovats, el plenari reclama a la Generalitat mantenir el diàleg amb la comunitat educativa, revertir les retallades o reconèixer tasques com les tutories o les activitats complementàries. També mesures com la reducció de ràtios, reforç de plantilles o cobertura de les substitucions. També val a dir que durant el debat els grups municipals van coincidir en la necessitat de dotar justament de més recursos a l'educació, posar en valor sobretot la tasca dels professionals. Passem a altres qüestions. Pineda se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones, que es commemora avui arreu, amb un ampli programa d'activitats centrades en la prevenció i el benestar. La iniciativa inclou propostes divulgatives amb especial atenció a la salut femenina en totes les seves etapes de la vida. Avui hi ha diverses xerrades. Per exemple, al Centre Cívic Poblenou, des de les 5, una xerrada sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín. També avui, des de les 5, xerrada sobre salut amb mirada femenina amb la doctora Pol. Hi haurà també més activitats aquests propers dies, una programació que fa l'Ajuntament i l'ambulatori, que volen conscienciar i informar per millorar justament la salut de les dones. Les activitats continuaran també la setmana que ve. A Ràdio Pineda farem un programa dedicat a l'augment de les malalties de transmissió sexual. Una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'Agència Catalana de l'Aigua per protegir el Pla de Grau de Malgrat de Mar i els nuclis urbans a l'entorn de la Baixa Tordera. Volen redefinir el rumb del projecte de protecció del riu i la gestió de tot el territori. Ara hi ha una nova estratègia de consens que busca i prioritza la neteja immediata i la protecció de l'activitat agrícola. Una qüestió que ha estat molt d'actualitat aquests darrers dies. També es demana reforçar la mota que toca al riu, però construir-ne una de segona que serviria per evitar les crescudes extremes en cas d'un temporal, com ara el Glòria. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua treballaran noves opcions perquè sigui compatible la normativa amb les demandes de la pagesia. Així ho ha dit justament l'alcaldessa de Malgrat de Mar, Sònia Vinyoles, ha dit que han de començar a treballar amb aquest nou projecte. Per cert, que hi ha hagut dues persones detingudes per una plantació de marihuana al Pla de Grau de Malgrat de Mar. Això va ser la setmana passada, però s'ha fet públic ara. Va permetre localitzar més de 400 plantes de marihuana distribuïdes en dues naus preparades pel cultiu interior. Els espais comptaven amb ventiladors, il·luminació artificial o material específic per mantenir aquesta plantació. També tot va ser desmantellat quan es va detectar un consum d'electricitat en nom que era anòmal a la zona. Finalment, han detingut, com diem, aquestes dues persones. I arriba la quarta edició del festival Chaos in the Sun de grups d'ideologia nazi que es farà a Santa Susanna aquest cap de setmana. L'Ajuntament de Santa Susanna ha dit que és un acte privat però que vol treballar per trobar-li una solució. Es pensa que hi arribaran cap a 150 persones d'extrema dreta de tota Europa que vindran per escoltar alguns grups justament amb música que fa apologia justament d'això, de l'extrema dreta. L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, diu que té les mans lligades, que no poden prohibir-lo perquè es fa en una finca privada. A més, diu, ni tan sols cobren entrada. D'altra banda, recordem que la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ja va manifestar a les portes de l'Ajuntament el seu rebuig frontal a aquest festival i demanaven a l'Ajuntament que l'impedeixi. També el Consell Comarcal del Maresme va demanar que no es facin festivals d'aquest tipus a la comarca. També parlem de teatre, perquè aquest cap de setmana continua les cloendes de l'Escola de Teatre del Centre Cultural, cloendes que es fan, com diem, durant tot aquest cap de setmana al centre. I, per cert, que són els darrers dies per votar els dibuixos d'educació viària, una iniciativa que es fa cada any amb els alumnes de 5è i de 6è de primària de totes les escoles de Pineda. La ciutadania encara pot votar de forma telemàtica fins aquest cap de setmana a través del web municipal. Tot això ho trobareu avui a radiopineda.cat. I l'Skate Park de Pineda acollirà el cap de setmana i serà, de fet, punt de trobada dels amants d'aquests esports urbans amb la segona edició de l'Urban Arima Fest. Aquest esdeveniment és gratuït i obert a tothom i es farà el cap de setmana combinant esport, art i accions socials amb un ambient pensat per a totes les edats. Hi haurà també exhibicions, tallers de hip-hop, activitats també d'arts marcials i de prevenció del bullying. El festival tindrà una vessant també solidària amb activitats inclusives i també una recollida de fons per la fundació que es diu Estímia.

0: Avui les humitats ambientals en superfície i això, i amb la intensa radiació solar, ens afavorirà que les temperatures avui encara pugin més. 1, 2, 3, 4 graus localment poden pujar respecte ahir. I, per tant, amb aquesta situació, doncs, avui veurem més de 35 graus per moltes zones de Girona, interior, sobretot també de la Catalunya central, zones prelitorals de Barcelona, per exemple, i ara parlem de Lleida i Terres de l'Ebre, en què poden assolir els 37 i potser cau algun 38. Per tant, déu-n'hi-do, quin forn serà avui Catalunya. Vents de Garbí en zones de la costa catalana, fluixos en conjunt, la brisa molt a tall de mar, però humitats baixes, sent en molts punts litorals, i això farà que estiguin voltant els 30 graus, per tant, calor molt, molt intens, i aquí entre els 26 i 28 graus. Demà divendres ens llevarem amb unes mínimes molt altes, també, pràcticament, segurament que cauran les mínimes tropicals en moltes zones de la costa, segurament tindrem humitats baixes, de lleuger vent terral, que farà que la temperatura es mantingui molt elevada, i ja partim de valors demà divendres voltant els 20 graus o més, i demà tornem a pronosticar pic de calor a tot Catalunya, i aquí a la costa atents perquè podia entrar al dematí, matinada, matí, tramuntaneta calenta. Si això passés a primeres hores del dematí, segurament que a les 9, les 10, les 11 la temperatura dispararà i podem passar dels 30 graus. Posteriorment segurament afluixi, entri ja una mica de brisa de llevant i faci recular una mica el termòmetre. Però vaja, demà, de nou, humitats pel terra, tot Catalunya, humitats baixes, que això afavorirà que demà torni a ser un dia infernal. Dissabte, la massa càlida retira més cap al sud peninsular, podria afluixar una mica la calor, sobretot zones litorals i prelitorals. Partirem de valors extrems, farà més calor, però no tan extrema com dijous, divendres. Segurament poden baixar 1, 2, 3, 4 graus les màximes respecte, per exemple, a divendres. Per tant, dissabte també tornarà a ser un dia de calor, de sol, vents molt fluixos, la mar estarà molt tranquil·la dissabte. Diumenge també hem de pronosticar un dia de sol, vents fluixos, una mica de garbinet, calor intens, encara estarem per sobre del que tocaria. O sigui, despedirem el mes de maig, ja ho veuen, quina calorada, però ja no seran els valors tan elevats d'avui, dijous i divendres.
1: Molt bé, déu-n'hi-do, estarem molt atents a aquesta notícia i també advertim de la forta calor que, lògicament, cal tenir en compte, sobretot per les persones més vulnerables o més sensibles justament a les altes temperatures. Estarem molt atents, ho explicarem també des de Ràdio Pineda. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Són les 8. Notícies.
1: Avui dijous hi ha una nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Avui la vaga afecta les comarques del Maresme, també el Vallès Oriental i l'Occidental. Ahir dimecres no va haver-hi acord a la trobada que els sindicats van qualificar de decebedora, malgrat que hi ha avenços en l'increment retributiu. El ple de l'Ajuntament de Pineda ha donat suport unànime a la moció per millorar l'educació pública. El ple municipal ha aprovat aquesta moció que presentava Pineda en Comú, que demanava justament millorar les condicions del servei educatiu públic a Catalunya. La iniciativa està impulsada a través de la plataforma Pineda en Lluita. Va generar també un ampli consens de tots els grups polítics municipals. Pineda se suma al Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats oberts a tothom. Justament avui hi ha diverses activitats. Per exemple, al Centre Cívic a Poblenou, una xerrada des de les 5 sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín. A la mateixa hora, una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones. I també avui dijous a Can Comas, també des de les 5, xerrada sobre salut amb mirada femenina amb la doctora Pol. Una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'ACA per protegir el Pla de Grau i també els seus nuclis urbans. Una reunió decisiva amb representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i també de l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara, per tant, s'obre una nova estratègia de consens que vol prioritzar de forma immediata la neteja i la protecció de l'activitat agrícola. Justament a tot això, l'alcaldessa de Malgrat de Mar ha dit que s'ha actuat malament perquè no s'havia escoltat la pagesia. Per això ha dit que l'anomenada Alternativa 3 queda fora del mapa. Segons els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut dues persones detingudes per una plantació de marihuana al Pla de Grau de Malgrat de Mar. L'operació policial s'ha dut a terme la setmana passada, però s'ha fet pública avui. Va permetre localitzar més de 400 plantes de marihuana en dues naus preparades pel cultiu interior. I aquest cap de setmana arriba a Santa Susanna la quarta edició del festival Chaos in the Sun, de grups d'ideologia nazi, que es farà, com diem, aquest cap de setmana. L'Ajuntament ja ha dit que és un acte privat, però que treballarà per trobar-hi una solució. Recordem que és un tema que ha generat molta controvèrsia i també molt de ressò mediàtic als mitjans de comunicació. I al cap de setmana arribaran a Pineda les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, que continuen, com diem, aquest cap de setmana amb diverses actuacions. I també és el darrer cap de setmana per votar els dibuixos del calendari d'educació viària de Pineda. Recordeu que podreu trobar l'enllaç a través del web municipal. I el temps que ve avui marcat, doncs, novament per la calor i molt bona mar, una situació que es manté també així durant aquests propers dies. Al cap de setmana baixaran una mica les temperatures, però en general farà també bon temps a tot Catalunya, malgrat que apareixeran ja alguns petits símptomes de canvi. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Ford. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

a una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda. 94.6 FM.